0: Aquí acaba l'edició d'avui de Viatge a Ongo Bongo. Fins la propera emissió. Feliç viatge a Ongo Bongo, al planeta dels somnis.
1: Nuran.

0: 91.3.
1: 25 anys.
0: 91.3. L'emissora municipal.

0: Butlletí informatiu.
1: Us parla Mar Batalla Poveda. Arribem a finals de mes i això és sinònim de festa major. Avui dijous, com sempre, Ripollet escalfa motors amb la prèvia de l'Aresta. Però abans tindrem la inauguració de l'exposició 60 anys a mirades, una trajectòria fotogràfica de Joan Mimó Balló, que es podrà visitar fins al 6 de setembre a la Sala 1 i a la Sala d'Art del Centre Cultural. La mostra repassa 6 dècades de trajectòria d'un dels fotògrafs més destacats del municipi a través d'una selecció d'imatges que testimonien l'evolució de Ripollet. Tots els interessats a insistir a la inauguració es poden apropar al Centre Cultural a les 7 de la tarda. La jornada continua al vespre amb la prèvia a l'Espai Jove Ginesta, una proposta musical organitzada pel col·lectiu popular L'Aresta. A partir de les 8 de la tarda, el públic podrà gaudir de les actuacions de Persianas i Los Influencers Muertos, Rudimentary i DJ Keith, en una vetllada que donarà el tret de sortida a l'ambient festiu amb música en directe i una clara aposta pel talent emergent. Durant 4 dies, Ripollet canvia de ritme. La Festa Major torna amb una extensa programació adreçada a públics i generacions molt diferents. La música torna a ocupar un lloc central amb el Ripollet Rock, els concerts de l'Espai Brollador i la programació juvenil de l'Espai Jove Ginesta. Però la festa també es desplega pels barris i pel centre amb gegants, gitanes, trabucaires, diables, bruixes, sardanes, activitats esportives, espectacles famílies, tallers, jocs i les propostes gastronòmiques i artesanals al Mercat de la Vinya. I tanquem informant que dins de la programació de la Festa Major, la plaça Pere IV es transforma en l'estudi de Ripollet Ràdio, que oferirà una programació especial de cara al públic amb una vintena de programes realitzats pels col·laboradors i entitats. També es podrà gaudir en directe de la retransmissió del ple i del magazín Visca la Ràdio, que costa cada any l'actualitat de la Festa Major a la 91.3 FM. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a la web municipal ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
0: Ripollet Ràdio.
2: La municipal fa 25 anys.

0: Ràdio.
1: Clàssics contemporanis.
2: El 91.3.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. Arribem a finals de mes i això és sinònim de festa major. Avui dijous, com sempre, Ripollet escalfa motors amb la prèvia de l'Aresta. Però abans tindrem la inauguració de l'exposició 60 anys de mirades, una trajectòria fotogràfica de Joan Mimó Balló, que es podrà visitar fins al 6 de setembre a la Sala 1 i a la Sala d'Art del Centre Cultural. La mostra repassa 6 dècades de trajectòria d'un dels fotògrafs més destacats del municipi a través d'una selecció d'imatges que testimonien l'evolució de Ripollet. Tots els interessats a insistir a la inauguració

0: poden apropar al Centre Cultural a les 7 de la tarda. La jornada continua al vespre amb la prèvia a l'Espai Jove Ginesta, una proposta musical organitzada pel col·lectiu popular La Resta. A partir de les 8 de la tarda, el públic podrà gaudir de les actuacions de Persianas i Los Influencers Muertos, Rudimentary i DJ Cave, en una vetllada que donarà el tret de sortida a l'ambient festiu amb música en directe i una clara aposta pel talent emergent. Durant 4 dies, Ripollet canvia de ritme. La Festa Major torna amb una extensa programació adreçada a públics i generacions molt diferents. La música torna a ocupar un lloc central amb el Ripollet Rock, els concerts a l'Espai Brollador i la programació juvenil de l'Espai Jove Ginesta. Però la festa també es desplega pels barris i pel centre amb gegants, gitanes, trabucaires, diables, bruixes, sardanes, activitats esportives, espectacles famílies, tallers, jocs i les propostes gastronòmiques i artesanals al Mercat de la Vinya. I tanquem informant que dins de la programació de la Festa Major, la plaça Pere IV es transforma en l'estudi de Ripollet Ràdio, que oferirà una programació especial de cara al públic amb una vintena de programes realitzats pels col·laboradors i entitats. També es podrà gaudir en directe de la retransmissió del ple i del magazín Visca la Ràdio, que costa cada any l'actualitat de la Festa Major a la 91.3 FM. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a la web municipal ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
1: Ripollet Ràdio.
2: Ripollet Ràdio.

0: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. Arribem a finals de mes i això és sinònim de festa major. Avui dijous, com sempre, Ripollet escalfa motors amb la prèvia de l'Aresta. Però abans tindrem la inauguració de l'exposició 60 anys a mirades, una trajectòria fotogràfica de Joan Mimó Balló, que es podrà visitar fins al 6 de setembre a la Sala 1 i a la Sala d'Art del Centre Cultural. La mostra repassa 6 dècades de trajectòria d'un dels fotògrafs més destacats del municipi a través d'una selecció d'imatges que testimonien l'evolució de Ripollet. Tots els interessats a insistir a la inauguració es poden apropar al Centre Cultural a les 7 de la tarda. La jornada continua al vespre amb la prèvia a l'Espai Jove Ginesta, una proposta musical organitzada pel col·lectiu popular L'Aresta. A partir de les 8 de la tarda, el públic podrà gaudir de les actuacions de Persianas i Los Influencers Muertos, Rudimentary i DJ Keith, en una vetllada que donarà el tret de sortida a l'ambient festiu amb música en directe i una clara aposta pel talent emergent. Durant 4 dies, Ripollet canvia de ritme. La Festa Major torna amb una extensa programació adreçada a públics i generacions molt diferents. La música torna a ocupar un lloc central amb el Ripollet Rock, els concerts de l'Espai Brollador i la programació juvenil de l'Espai Jove Ginesta. Però la festa també es desplega

0: Pels barris i pel centre, amb gegants, gitanes, trabucaires, diables, bruixes, sardanes, activitats esportives, espectacles famílies, tallers, jocs i les propostes gastronòmiques i artesanals al Mercat de la Vinya. I tanquem informant que dins de la programació de la Festa Major, la plaça Pere IV es transforma en l'estudi de Ripollet Ràdio, que oferirà una programació especial de cara al públic amb una vintena de programes realitzats pels col·laboradors i entitats. També es podrà gaudir en directe de la retransmissió del ple i del magazín Visca la Ràdio, que costa cada any l'actualitat de la Festa Major a la 91.3 FM. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a la web municipal ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
1: Ripollet Ràdio
2: 91.3.
3: La millor música.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. Arribem a finals de mes i això és sinònim de festa major. Avui dijous, com sempre, Ripollet escalfa motors amb la prèvia de l'Aresta. Però abans tindrem la inauguració de l'exposició 60 anys a mirades, una trajectòria fotogràfica de Joan Mimó Balló, que es podrà visitar fins al 6 de setembre a la Sala 1 i a la Sala d'Art del Centre Cultural. La mostra repassa 6 dècades de trajectòria d'un dels fotògrafs més destacats del municipi a través d'una selecció d'imatges que testimonien l'evolució de Ripollet. Tots els interessats a insistir a la inauguració es poden apropar al Centre Cultural a les 7 de la tarda. La jornada continua al vespre amb la prèvia a l'Espai Jove Ginesta, una proposta musical organitzada pel col·lectiu popular L'Aresta. A partir de les 8 de la tarda, el públic podrà gaudir de les actuacions de Persianas i Los Influencers Muertos, Rudimentary i DJ Keith, en una vetllada que donarà el tret de sortida a l'ambient festiu amb música en directe i una clara aposta pel talent emergent. Durant 4 dies, Ripollet canvia de ritme. La festa major torna amb una extensa programació adreçada a públics i generacions molt diferents. La música torna a ocupar un lloc central amb el Ripollet Rock, els concerts de l'Espai Brollador i la programació juvenil de l'Espai Jove Ginesta. Però la festa també es desplega pels barris i pel centre amb gegants, gitanes, trabucaires, diables, bruixes, sardanes, activitats esportives, espectacles famílies, tallers, jocs i les propostes gastronòmiques i artesanals al Mercat de la Vinya. I tanquem informant que dins de la programació de la Festa Major, la plaça Pere IV es transforma en l'estudi de Ripollet Ràdio, que oferirà una programació especial de cara al públic amb una vintena de programes realitzats pels col·laboradors i entitats. També es podrà gaudir en directe de la retransmissió del ple i del magazín Visca la Ràdio, que costa cada any l'actualitat de la Festa Major a la 91.3 FM. Això és tot de moment. Recordeu que podeu

0: seguir tota l'actualitat informativa local a la web municipal ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
1: Ripollet Ràdio.
2: Ripollet Ràdio, ja té 25 anys.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. Arribem a finals de mes i això és sinònim de festa major. Avui dijous, com sempre, Ripollet escalfa motors amb la prèvia de l'Aresta. Però abans tindrem la inauguració de l'exposició 60 anys de mirades, una trajectòria fotogràfica de Joan Mimó Balló, que es podrà visitar fins al 6 de setembre a la Sala 1 i a la Sala d'Art del Centre Cultural. La mostra repassa 6 dècades de trajectòria d'un dels fotògrafs més destacats del municipi a través d'una selecció d'imatges que testimonien l'evolució de Ripollet. Tots els interessats a insistir a la inauguració es poden apropar al Centre Cultural a les 7 de la tarda. La jornada continua al vespre amb la prèvia a l'Espai Jove Ginesta, una proposta musical organitzada pel col·lectiu popular L'Aresta. A partir de les 8 de la tarda, el públic podrà gaudir de les actuacions de Persianas i Los Influencers Muertos, Rudimentary i DJ Keith, en una vetllada que donarà el tret de sortida a l'ambient festiu amb música en directe i una clara aposta pel talent emergent. Durant 4 dies, Ripollet canvia de ritme. La festa major torna amb una extensa programació adreçada a públics i generacions molt diferents. La música torna a ocupar un lloc central amb el Ripollet Rock, els concerts de l'Espai Brollador i la programació juvenil de l'Espai Jove Ginesta. Però la festa també es desplega pels barris i pel centre amb gegants, gitanes, trabucaires, diables, bruixes, sardanes, activitats esportives, espectacles famílies, tallers, jocs i les propostes gastronòmiques i artesanals al Mercat de la Vinya. I tanquem informant que dins de la programació de la Festa Major, la plaça Pere IV es transforma en l'estudi de Ripollet Ràdio, que oferirà una programació especial de cara al públic amb una vintena de programes realitzats pels col·laboradors i entitats. També es podrà gaudir en directe de la retransmissió del ple i del magazín Visca la Ràdio, que costa cada any l'actualitat de la Festa Major a la 91.3 FM. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a la web municipal ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
0: Ripollet Ràdio.

0: Ràdio.
1: Clàssics contemporanis.
2: El 91.3.
3: A Ripollet Ràdio tenim la millor música.
4: 91.3.
5: La millor música.

0: Arribem a finals de mes i això és sinònim de festa major. Avui dijous, com sempre, Ripollet escalfa motors amb la prèvia de l'Aresta. Però abans tindrem la inauguració de l'exposició 60 anys a mirades, una trajectòria fotogràfica de Joan Mimó Balló, que es podrà visitar fins al 6 de setembre a la Sala 1 i a la Sala d'Art del Centre Cultural. La mostra repassa 6 dècades de trajectòria d'un dels fotògrafs més destacats del municipi a través d'una selecció d'imatges que testimonien l'evolució de Ripollet. Tots els interessats a insistir a la inauguració es poden apropar al Centre Cultural a les 7 de la tarda. La jornada continua al vespre amb la prèvia a l'Espai Jove Ginesta, una proposta musical organitzada pel col·lectiu popular L'Aresta. A partir de les 8 de la tarda, el públic podrà gaudir de les actuacions de Persianas i Los Influencers Muertos, Rudimentary i DJ Keith, en una vetllada que donarà el tret de sortida a l'ambient festiu amb música en directe i una clara aposta pel talent emergent. Durant 4 dies, Ripollet canvia de ritme. La Festa Major torna amb una extensa programació adreçada a públics i generacions molt diferents. La música torna a ocupar un lloc central amb el Ripollet Rock, els concerts de l'Espai Brollador i la programació juvenil de l'Espai Jove Ginesta. Però la festa també es desplega pels barris i pel centre amb gegants, gitanes, trabucaires, diables, bruixes, sardanes, activitats esportives, espectacles famílies, tallers, jocs i les propostes gastronòmiques i artesanals al Mercat de la Vinya. I tanquem informant que dins de la programació de la Festa Major, la plaça Pere IV es transforma en l'estudi de Ripollet Ràdio, que oferirà una programació especial de cara al públic amb una vintena de programes realitzats pels col·laboradors i entitats. També es podrà gaudir en directe de la retransmissió del ple i del magazín Visca la Ràdio, que costa cada any l'actualitat de la Festa Major a la 91.3 FM. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a la web municipal ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
1: Ripollet Ràdio.

0: A continuar el vespre amb la prèvia a l'Espai Jove Ginesta, una proposta musical organitzada pel col·lectiu popular La Lesta. A partir de les 8 de la tarda, el públic podrà gaudir de les actuacions de Persianas i Los Influencers Muertos, Rudimentary i DJ Keith, en una vetllada que donarà el tret de sortida a l'ambient festiu amb música en directe i una clara aposta pel talent emergent. Durant 4 dies, Ripollet canvia de ritme. La Festa Major torna amb una extensa programació adreçada a públics i generacions molt diferents. La música torna a ocupar un lloc central amb el Ripollet Rock, els concerts de l'Espai Brollador i la programació juvenil de l'Espai Jove Ginesta. Però la festa també es desplega pels barris i pel centre amb gegants, gitanes, trabucaires, diables, bruixes, sardanes, activitats esportives, espectacles famílies, tallers, jocs i les propostes gastronòmiques i artesanals al Mercat de la Vinya. I tanquem informant que dins de la programació de la Festa Major, la plaça Pere IV es transforma en l'estudi de Ripollet Ràdio, que oferirà una programació especial de cara al públic amb 20 de programes realitzats pels col·laboradors i entitats. També es podrà gaudir en directe de la retransmissió del ple i del magazín Visca la Ràdio, que costa cada any l'actualitat de la Festa Major a la 91.3 FM. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a la web municipal ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
1: Ripollet Ràdio.
2: Ripollet Ràdio. Ripollet.

Esteu escoltant Clàssics Contemporanis.

0: Aquí acaba l'edició d'avui de Viatge a Ongo Bongo. Fins la propera emissió. Feliç viatge a Ongo Bongo, al planeta dels somnis.
1: No, 91.

0: Bona nit.
1: Bona nit. 25 anys.
2: 91.3. L'emissora municipal.